Les pells cap a l'artefacte, la sang cap a la màquina. És l'acció de la força, el treball incisiu d'aparells segregats. Sistemes de trets, de valors i estries. El capital de la força i l'osmosi de la ràbia. Màquines, eines, màquines, eines, màquines, eines, cicatrius. L'abisme insondable de les fosses, argila blava on no creix res. I on neixen les ganes de viure de la natura. I la vida ordida al moviment dels astres, a la geologia de les cúpules, al fòsfor dels ossos. La resistència íntima a una mort administrada són les superfícies de revolució, homes capaços de ser reduïts a fils, de ser teixits, de moments estesos sobre el cos de l'animal. Éssers vertebrats en les seues cadenes, sistemes de ruptures, esquinzalls llargs i prims, la matèria textil, l'element, les fibres de la carn. Els fills recargolats en els cossos de la història o els artesans fabrils. La traça de la mort a poc, sobrevinguda mort d'allò desquallat. Mans de ferro, plom, metall, fum, obrers artesans. Providors de la sac, perxadors de pèl sobrant, unidors de la fam i la reconversió. Pensadors de milers de dits, petits, aranyes, teixidors, obradors del temps arraconat, llençairets d'ulls espantats. Tindrers de la banda. I el desordre, el clamor, l'oxigen, la malaltia de l'odi i la por, l'argila blava, el coll o el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura cap a l'abisme, fils que mouen la mort i la sang, els tributs, els sants, el somriure, la bolla, la concentració i el desconcert, l'argila blava, les neus amb